0: la resta de documents expliquen que va morir a la ciutat de València, i això és el que pensem la major part d'historiadors.
1: Discutir per això a aquestes altures jo crec que està un poc fora de lloc. Físicament no ho sabem, però com a rei, Jaume I com a rei, en abdicar la corona en Alcira i en testar així, pues va morir com a rei a la ciutat d'Alcira.
2: Però no hi ha dubte sobre quin va ser el llegat de Jaume I. Va fundar el poble valencià.
0: Va ser seua la decisió de crear un regne de València diferent d'Aragó, diferent de Catalunya, amb les seues pròpies lleis, i no només això, amb les seues pròpies corts, el seu propi autogovern.
1: Un regne d'alguna manera independent, encara que formara part de la corona d'Aragó. I en aquest sentit ens dota als valencians d'unes lleis pròpies, dels furs, ens dota d'unes monedes pròpies.
0: I això és un llegat que encara avui en dia, 8 segles després, ens perdura i ens afecta com a valencians, perquè sense ell no ens consideraríem valencians de Vinaròs a Oriola.
2: Cada 9 d'octubre es commemora la seva entrada triomfal a la ciutat de València i el proper serà especial per les celebracions del 750 aniversari de la seva mort.